Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

Són les 10 en punt, arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40, aquest endallà per tota Catalunya i Andorra. I atenció, perquè ho fem ni més ni menys que amb la cançó més destacada de la setmana, el nostre número 1, que se l'emporta ni més ni menys que aquest jove canari que ha conquerit el món amb la seva música a poc, a més de poder fer doncs, una Bizarrap Music Sessions que el va catapultar a nivell global. Estic parlant, lògicament, de Quevedo, en aquesta ocasió, el número 1, la graciosa Elvis Crespo.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Encara tens son.
2: Espavila. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Time. Aquí està amb el bon Caliu, amb presència estival, per què no dir-ho, i pujant temperatura des de Palma, Reusby, això que s'anomena Tubacín, i que ens acosta a les 10 i 10 del matí. I parlant de pujar temperatura, sembla que avui no, la cosa ha quedat una mica més frenada. La calor intensa d'ahir sembla que no continuarà. A partir d'avui, el termòmetre comença a recular i ho notarem sobretot a l'interior del territori. De fet, avui arriba un petit canvi. Ens creua una cua de font fred que obrirà la porta al vent del nord. I si ho traduïm en un llenguatge més planer, doncs seria menys calor i més núvols, amb alguns ruixats també al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la banda occidental. A la resta de Catalunya, més clarianes i ambient tranquil. Atenció, això sí, la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre, que ho farà amb negades, Avui les màximes baixen una micona, es quedaran entre els 26 i els 31 graus, encara amb ambient d'estiu, però molt més suportable que no pas ahir. I de cara a demà, sembla que hi ha una baixada més clara, Temperatures molt més normals per aquesta època, aquest inici del mes de juny, amb màximes que podien abraçar els 23-28 graus. I nits més fresques, que això s'agraeix moltíssim, sobretot a la costa. No és descartable que demà caiguin o quatre gotes de matinada o al matí, però vaja, poca cosa. I de cara, doncs, el que queda de setmana, doncs, torna l'estiu total, bàsicament sense exageracions. Cap de setmana que serà càlid i estable. Així que adeu al pic de calor, benvingut a un ambient més respirable. Va, repassem temperatures ràpidament. Tenim 23 graus ara mateix a Roses, 22 graus ara mateix a Riudecanyes, 19 a Lleida i 22 graus a aquesta hora a Granollers, que, a més, es bellugaran al ritme de la nova cançó dels Catarres, això que s'anomena Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Atenció, que atenció, anava a dir que la Katy Perry s'ha muntat una festa increïble i farà un concert gratuït a Mèxic multitudinari. Es veu que vol superar el que es fa a Rio de Janeiro, que doncs, acull a més de 2 milions de persones al carrer. Déu-n'hi-do. Però ara parlem d'una altra cosa. Avui la ciutat de Barcelona es transforma perquè l'estadi olímpic Lluís Companys acollirà aquesta tarda una gran vetllada musical amb més de 40.000 persones amb una visita molt especial, la del Papa Lleó 14, eh? Des de les 6 de la tarda, música sense pausa amb noms potents com el de Conchita, Sabor de Gràcia, versionant clàssics, Beret cantant el seu Lo Siento amb un cor infantil. Evidentment, també aquesta que escoltes, eh? L'Alfred García, que compartirà un moment màgic amb l'Álvaro Soler cantant aquesta Estrella. Tot plegat amb un segell molt català, castellers, gralles, fins i tot un espai per parlar d'Antoni Gaudí i cap a les 8 del vespre arribar del Papa en Papa Mòbil. Moment d'aquells doncs, que doncs, els més fidels estan esperant amb candeletes. I, finalment, un colofó final amb Sergio Dalma, amb l'Escolania de Montserrat, cantant plegats. Música, emoció i continuïtat en una nit que promet ser autènticament històrica. I parlant de moments històrics, el que ens està regalant aquest 2026, la Madonna, amb aquest àlbum anomenat Confessions 2, que ja anem sabent més cosetes, col·laboracions, com, per exemple, una Malfeit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. De moment ens quedem amb aquesta, amb la Sabrina Carpenter, que s'anomena Bring Your Love.
1: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda ja Catalunya.

0: Sara Buena. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Jo sempre penso, tant de bo els listenings d'anglès fossin moments com aquest, tan icònics, d'aquestes dues. I parlant de listenings, avui arrenca la selectivitat, l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, així que molts ànims a tots aquells que us presenteu. Molta força, paciència, no us poseu nerviosos, perquè els nervis no ajuden a res. I al final és un pas, que passem tots per aquí i patim prou, però no cal patir tant. Va, ara per aquí, Juan Magán, Omar Montes, i una perquè et relaxis una mica. Ayer la vi, Bailando por ahí, 2026.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És la Rosalía amb la perla. Ai, és que estic rient.
1: Víctor!
0: Laia Martina,
1: sí, bon dia. Sí, bona, avui per aquí. Però sí, quasi bé em carrego tot l'estudi, saps? Sí. Quan la Rosalía estava dient, és una perla, la perla i jo, que sí, quasi bé m'estava carregant tot.
0: Ai, m'encanta. És que ha sigut molt divertit perquè li dic, Laia,
1: he cridat.
0: 30 segons. I ha desmuntat tota la paradeta.
1: I he començat...
0: Molt bé, bon dia, què ens portes avui?
1: Bon dia, Catalunya. Doncs mira, sabies que un dels èxits més grans de la palu...
0: Ai, de la paluma. Molt bé.
1: Paulina Rubio.
0: Paulina Rubio.
1: Sí. Va ser en realitat un rebuig de l'oreja de Van Gogh perquè la Maya Montero no li va convèncer aquesta cançó.
0: Què dius?
1: Ni una sola paraula era la cançó.
0: En sèrio?
1: De veritat.
0: O sigui, aquesta cançó era de l'oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí, però deies, de fer-la, d'estudi... O sigui, una cosa pròpia. No és que vingués d'un altre compositor, d'un altre productor, no. Era una cosa seva que va dir la Maya, no, esto no lo veo.
2: Ni una sola palabra, ni gestos, ni...
0: Així que, perdona, m'has deixat poca bodata ara mateix. No tenia ni idea.
1: No, és que ho he comentat amb el nostre equip de les emissores dels 40.
0: Sí.
1: I ningú coneixia aquest cas. Però és que internet està ple si tu busques la notícia sobre aquest tema.
0: Ja, ja se n'havia parlat d'això en algun altre lloc, eh?
1: Sí.
0: Us ha passat molt desapercebut.
1: Moltíssim. T'explico, no?
0: Explica'm, home, per favor, sí, vull marro.
1: Doncs aquest tema que avui tots coneixem com Ni una sola palabra va néixer originalment amb el títol Ni versos ni mirades. També han creixit molt bé.
0: Bueno, clar, és el que diu, no? Ni una sola palabra, ni versos ni mirades.
1: Apassionades. Doncs per qui va ser escrit? Doncs cap a l'any 2004, en Xavi San Martín, el teclista i principal compositor de l'Oreja de Van Gogh, va fer aquest Ni versos ni mirades. I quan el grup es va reunir per seleccionar els temes del seu quart àlbum d'estudi titulat Guapa, que acabaria publicant-se el 2006, doncs en Xavi va presentar aquesta cançó. I no obstant això, la Maya Montero, la vocalista en aquell moment, no li va agradar o no la va acabar de convèncer per l'estil que volia en aquell disc. Amb cançons com aquesta que estem escoltant...
0: Que muñeca de trapo, eh? Molt mític, molt mític.
1: Però jo crec que sí que encaixava en una sola palabra.
0: Jo crec que sí.
1: Era una cançó amb potència.
0: A veure, tots sabem que quan un artista agafa una cançó l'acaben adaptant una mica en estil, en tempo, en tonalitat, a l'artista a la que va. És a dir, que podia encaixar perfectament en aquest àlbum.
1: I és que al final la banda va deixar fora aquest tall, o sigui, aquesta cançó dins de l'àlbum de Guapa. Eren, no sé quantes cançons eren, però aquesta era com l'última que tenien per ficar-la dins i van dir, no, aquesta la descartem.
0: Es queda fora, eh? I es van quedar, doncs, en cançons com aquestes.
1: És que no la veia tan fora, de veritat. O sigui, a mi em crea aquesta sensació de dir, no, sisplau, hagués estat guai. Per exemple, ara quan venen al Palau Sant Jordi...
0: Totalment.
1: Cantant ni una sola paraula...
0: A veure, sí que és veritat que si et pares a mirar la producció és una mica més rockera, més agressiva, i l'altra potser era més tropical, no? És a dir, buscava un punt... Però clar, és que potser també això va ser la producció que es va optar per la Paulina Rubio.
1: I clar, quan va ser el moment doncs, que donen pas a la Paulina Rubio, no? El nom de la Paulina? Doncs va ser que en Xavi Martín va dir, mira, això ho he de vendre a algú, no? Li he de donar a algú a aquesta cançó, què faig jo amb aquesta cançó al calaix, no? I llavors li va oferir a la xica dorada, la Paulina Rubio, i va ser en aquell moment quan comencen a treballar amb ella que diuen, canviem el títol de Ni versos ni mirades a Ni una sola palabra. A més, un poc més ballable, com estàvem parlant, de la mà també del productor Cachorro López. I llavors això, la mexicana va incloure aquesta cançó dins el seu 8è disc d'estudi titulat Ananda, el setembre del 2006.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors això, la cançó es va convertir en un fenomen internacional, no? Va arribar al número 1 a diversos països i fins i tot va guanyar un premi Billboard de música llatina.
0: Qui els havia de dir, que van deixar perdre un premi Billboard?
1: Sí, però és
0: Grammy,
1: que...
0: No?
1: Això que parlem tu i jo, també. No? Que després els artistes...
0: Has dit Grammy, perdona, que ara m'has demanat el cap.
1: Un Billboard.
0: Déu-n'hi-do.
1: La Maya no ha parlat, l'Oreja de Van Gogh tampoc, i són aquests casos que sempre ens preguntem què hagués passat, no? Qui parlarà alguna vegada, o sigui, en algun moment d'aquest tema? Ens encantaria,
0: Em sembla una gran errada de càlcul increïble. Bé, però a vegades això passa, no?, quan prens una decisió creativa.
1: Però a més, els fans i la comunitat de gent sempre es pregunta, es fa aquesta pregunta, no?, de jo vull a la Maya, doncs també en aquesta cançó, com hagués sigut, no?
0: Què hagués passat si l'Oreja de Van Gogh hagués cantat aquesta cançó?
1: Doncs hi ha un fan o alguna persona d'internet que ha volgut fer aquesta, doncs, interpretació amb intel·ligència artificial.
0: Molt bé, doncs, escolta, anem a veure com quedaria. Què hagués passat si l'Oreja de Van Gogh hagués cantat ni una sola palabra, ni gestos, ni mirades?
1: Apassionades.

0: aquí baixa una mica la veu, però perquè al final les intel·ligències artificials sí. No podem fer meravelles.
1: Va, que estem esperant la tornada amb candeletes, eh?
0: Estic nerviosa.
1: Ai, ai, ai, ai.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, hagués sigut molt curiós escoltar doncs, a la Maya cantant aquesta cançó, la Maya Montero amb l'oreja de Van Gogh. Bueno, mira, ara que han tornat, potser se miren arriba, tu, eh? Es motiven
1: a un concert.
0: I fan un Dices de Remix, seria molt divertit.
1: O portaran a Paulina Rubio i fan alguna cosa, també un duo ahí com el que van fer la Karol G i la Maya Montero també a un dels seus concerts amb...
0: Els haguem de donar una idea fantàstica i meravellosa.
1: Paulina Rubio aquí a Barcelona, si vol, doncs la mexicana pot estar amb nosaltres, també.
0: Efectivament. Que... Vull dir, la porta és oberta, així que entreu quan vulgueu i regaleu-nos cosetes com aquesta.
1: M'encantaria, una joia, eh?
0: Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor. Ah, intento no carregar-me l'estudi, t'ho juro,
0: va.
1: De veritat.
0: L'apuntalem el que sigui, amb una vestida.
1: Sisplau.
2: Aixequem persianes i els ànims han de ja Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Ai, aquests errors de càlculs creatius que a vegades no saps quan sortirà el tret i de cop i volta dius, ostres, deixa't passar el Titanic. Molt bé, ara de Pol, en unos años.

0: Aquí estava el Dardos, Romeo Santos, Prince Royce, fent acte de presència a aquesta hora del matí a través de l'Andaia i de totes les emissores dels 40 repartides per Catalunya i Andorra. Escolta'm, ens anem acostant al punt de les 11 del matí. Tanquem l'Andaia d'avui, però tranquils que tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gallo, i també amb la Cristina Bosca, i a l'últim tram tu i jo farem un cafetó, com sempre. Et deixo amb molts més èxits de seguida per aquí, l'Aitana, Hunter X, Douchi, o per exemple la nova cançó de la Lola Índigo amb l'Adrià Soler. No canta l'Adrià Soler, la Soler t'acompanyarà a partir de les 11. Vinga, va, marxem i tornem demà. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Andaia Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: a aquesta hora saludant-vos també a totes les famílies que esteu pendents dels vostres nanos que estan fent la selectivitat a aquesta hora. Ànims i força, eh? També als pares que patiu a casa o a la feina a aquesta hora. 11 i 3 minuts. Des d'ara fins les dues és el matí dels èxits.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Avui comencem amb un d'aquells que gairebé sembla que visqui entre nosaltres. És el Bad Bunny, que encara li queden alguns concerts i diu que podria afegir 5 més. Veurem què passa. Aquesta ona mítica de l'artista. Bon dia, bon dimarts.

0: Aquesta cançó és una de les millors per aquest matí, per aquesta hora. Un quart de 12 del matí. És el Max Navarro, que aquest diumenge, per cert, va estar amb nosaltres als 40 Pop Cornellà, cantant aquest inigualable. Una de les meravelles de l'artista de casa nostra, que ens transmet una bona vibra increïble. I ara mateix, aquí a la ràdio, atenció a aquesta novetat que ens arriba i que ens porta Lola Itgo, que torna a explorar una mica aquest univers que està fent ella des de García Lorca, un homenatge a aquest poeta, a aquest gran de Granada. Ara arriba amb Lucho Recall, aquest del Bachatón de la L.
1: El Som és nou.
2: Els 40.
0: Torna a fer-ho. Lola Índigo, amb novetat.

Manuel Turizón. Amb el seu Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Missatge clar, que no cal que et quedis amb el primer que arribi, sinó que busquis el millor. Amb el Manuel Turizón, una de les grans històries del que trobes al seu a Pan Bitxau. 11:31 del matí. I aquí arriba una cançó viral, el Tame Impala, el líder, el Kevin, que apareix amb la Jenny, que és una de les cantants intèrprets de la formació Blackpink. Aquesta hora, aquí acompanyant-vos en aquest dimarts, en aquest 9 de juny, ja al teu costat, els 40, acompanyant-vos en aquest inici d'estiu, en les primeres passes del que serà, per fi, les vacances tan somiades i estimades per tothom.

que es pom. Això es diu La Graciosa. És la cançó més important al país. És el número... És una de les bones que trobes al Bafio, l'últim treball de l'artista de Gran Canària de les Palmes, el Quevedo, que ha fet una col·labo amb una de les llegendes del merengue amb Elvis Crespo. Aquesta cançó que porta dues setmanes a la llista i dues setmanes liderant-la al del 40, l'Uno Coca-Cola. Què tal, com estàs? 12 i 4 minuts. Aquest és el vostre matí dels èxits. Com aneu? Com sempre, acompanyem-vos aquí. Jo sóc Adrià Soler, què tal, com esteu? Cada dia de 11 a 2, aquí estem. Ara, amb un artista que es va casar ara fa una setmana i l'altre dia, el passat cap de setmana, ho va celebrar a Sicília amb el seu marit. És la Dua Lipa i el Callum Turner, que ja estan casats, eh? I a més han celebrat una boda sense postureig, amb la realitat, amb el dia a dia, amb viure la festa.

0: és el Miqui Núñez. És un altre cop la cançó que ens regala per aquests dies d'estiu, aquest viatge per bona part de Catalunya, aquesta una de les nostres favorites aquesta setmana. I mira, per favorites, aquesta que arriba ara. Us presentem una nova artista que es diu Lola Tudurri.
1: No,
2: 40. Els 40.
0: I la primera és aquesta. La misma direcció.

0: Aquí ha estat Taylor Swift, aquest The Fate of Ophelia, que tenia fins i tot una coreo que segurament molts de vosaltres algú faria per TikTok. Aquesta hora, 12:31, la Taylor Swift, que a més serà part de la banda sonora original de la nova pel·li de Toy Story, la cinquena ja, que s'estrenarà el 19 de juny.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Cinc pel·lis ja, de Toy Story, com passa el temps. Aquesta hora, per aquí, us presentem novetat. És el migdia dels 40 amb l'última de La La Love You.

companyes a Raya Castro, Capo i Gangstam. Aquests tres que han fet una d'aquelles cançons per disfrutar de les bones temperatures, el bon clima. Cançó inspirada totalment a les illes del Carib. Això es diu La Villa. I en un moment estem preparats als 40 amb una mica de bachata o amb

0: aquí estava Romeo Santos, Prince Royce. En unes setmanetes estaran a Catalunya, al RCD Stadium, a Cornellà de Llobregat, actuant en una gira de gran estadi, que estaran presentant cançons com, per exemple, aquest d'Ardos, de fet, el seu treball col·laboratiu. Escolteu, que en un moment arribem a la una. Estem preparats amb els èxits que més t'agraden per aquest dimarts. Com aneu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estem com sempre, cada matí, i als 40 ja ho sabeu que la setmana que ve us portem els 40 Pop Clotilde Fest al cor de Barcelona, al Palau Robert de Barcelona, el 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 Pop Clotilde Fest, amb les actuacions, de fet, amb els concerts de Maria Jaume i Mama Duixa. Aconsegueix ja la teva invitació gratuïta als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el govern de tothom. Els 40 Pop Clotilde Fest, el 18 de juny al Palau Robert.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.

als 40 amb l'Aitana. És el seu superestrella. La coneixes superbé, una d'aquelles que trobes al quart azul. L'altre dia anava al cotxe i anava escoltant aquest superestrella, però també, per exemple, una cançó que es diu Connexió Psíquica, que m'encanta. L'últim treball de l'Aitana, que ja ho sabeu que al setembre la tindrem aquí presentant en directe al Palau Sant Jordi la seva música, el seu tour que ja ha començat arreu del país. La 1 i 3 minuts, estem en directe, som els 40, com aneu? Els 40 són sexy. Seguida Madonna i Sabrina Carpenter, però abans, aquí està ella, Rosalía.

0: Aquesta és una de les cançons destacades i virals de les últimes setmanes. Aquí està el Marcos i el seu Fastuc, que no para de sonar arreu, eh? És una d'aquelles que s'ha fet molt viral a casa. Bueno, ara aquí, als 40, un quart de dues de la tarda, preparats amb la reina de les reines de la música, amb Madonna, que està presentant el que serà el seu Confessions, la part segona d'un treball mític de l'artista.
1: El som és nou. Els 40.
0: I aquesta segona part té col·labos com, per exemple, aquesta, amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. És Madonna que torna a

0: Aquí està Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Aquesta hora sonen aquí els 40 per totes les freqüències de Catalunya i Andorra. Gràcies per connectar amb nosaltres. Som al nostre paradís, una miqueta, de tot el que està passant al món, de tot el que passa, per exemple, a Catalunya aquesta hora amb la visita i l'arribada de Lleó 14. Nosaltres hi posem la música, amb el Manuel Turizo o també amb el de Pol, que arriba ara preparat amb el seu En unos años. I en un moment també escoltaràs una cançó del Mundial. De fet, la cançó oficial del Mundial que portarà Shakira. Tot passarà ara i aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ja ho sabeu, cada dia de 11 a 2 del matí aquí us parla Adrià Soler, que sóc jo. Gràcies, com sempre, per compartir la música i una estona amb nosaltres.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.
1: Parte menos ropa de noche.
0: Connecta amb els èxits. Els40.

0: Sí, Puerto Rico, vaja, Elvis Crespo, que és d'Estats Units nascut, però d'ascendència portorriquenya, que ens van juntar per portar-nos la seva graciosa, que porta dues setmanes de forma consecutiva a la primera posició de la llista dels 40. Amb això obrim dimarts, dia especial de selectivitat, de la visita del Papa, i qualsevol dia sempre aquí, amb els èxits dels 40. I en aquesta hora passaran, entre d'altres, el Juan Magán amb l'Omar Montes, que ens faran ballar, ens faran moure l'esquelet amb el seu Ayer la vi, la reversió d'aquest any del seu Bailando por ahí. Passaran per aquí, com també passarà l'Aitana. Amb el seu segundo intento, aquesta que també recuperem per aquí als 40. O també passarà per aquí un altre català de Sant Climent de Llobregat, com és l'Aitana. També passarem per Sant Quirze del Vallès. Amb el De Pol, que es pregunta què serà de nosaltres en unos años, d'aquí un temps. Espero que seguim feliçment compaginant la música com a element important a la nostra vida. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, ara Ritme de la Madonna amb la Sabrina Carpenter. Arriben juntes amb això que es diu Break You Love. Va, pujar el volum.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: L'Aitana amb el seu segundo intento, que l'artista estarà el proper mes de setembre fent 4 concerts al Palau Sant Jordi i traurà a visitar els seus passos prohibits, com fa també arran de la seva darrera gira i que ens encanta aquí als 40. I és que parlant de passos prohibits, ara s'ha acabat la tonteria perquè arriba una formació que va estar amb nosaltres ara fa un parell de dies, el passat diumenge a Cornellà, als 40 Pop Cornellà, que no sé si va ser-hi, si va ser-hi, t'ho vas passar d'allò més bé, amb la Nayara, que al final no va venir, la Ruslana, i també amb ells, amb els Banda Neon, que no van faltar temes com, per exemple, aquest. Com t'he dit, arriben els passos prohibits.
1: Als 40, Uri Mora. Uri Mora.

0: cançó no apta per cantar-la amb totes les veus del món. Jo, per exemple, no arribaria ni de conya a aquest Golden les notes més agudes, però almenys s'intenta, i perquè també la música és això, intentar-ho, cantar, deixar-se portar i gaudir de tardes com aquesta d'aquest dimarts, compartint a la ràdio musical líder quan estem a 6 minuts de que siguin 4:45 i també preparant-te, entre d'altres, l'Àlvaro de Luna, que et pregunta des d'on escoltes els 40. Digue'm, des d'on estàs i què estàs fent mentre estàs escoltant música, també. Passarà per aquí el Niki Jam amb Seig o la Cristina Perri, o abans que tots ells, el De Pol, que si l'Àlvaro de Luna et pregunta d'on estàs, ella et pregunta on et veus tu en unos años.
1: El so més nou, els 40.
0: Amb aquesta cançó que trobes en el seu disc de debut i que ja trobes a la posició 19 de la llista dels 40. Aquí estem, en directe, esperant també l'arribada del Papa de Roma.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: Perquè la vida també és atrevir-se en determinats moments i donar-ho tot, malgrat el que no sabem què pot passar després. I és una mica també de llançar-se a la piscina. Aquí passava per aquí el Nicky Jam amb el Seig, i ara, que és el torn de la Cristina Perri, quan estem a 4 minuts que passen de 4:45, arriba el seu Human que recuperem.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: Una cançó que va ser número 1 de la llista dels 40 i també esperant per aquí Lana Mena, Romeo Santos amb Prince Royce o el C. Tangana.
2: I can hold

0: I saps on no et deixarem mai d'estimar? Aquí, als 40, la ràdio musical líder, el Fet Engana, una de les cançons del seu últim àlbum, i mira que fa masses anys que el va publicar, eh? El seu Madrileño, per tant, estem molt pendents, tant de bo s'animi a tornar a publicar cançons, a tornar a publicar un àlbum i a tornar de gira, que ja va explicar també en un documental com va ser l'experiència de la seva última gira, que no va anar del tot bé, en el sentit de que volia fer més coses de la que podia per producció, i a més explicava de forma molt oberta i molt natural, i que va tenir algun altre problema en el que és la producció del seu esdeveniment. Ara ens acostem al punt de les 5 de la tarda, estem a 9 minutets per arribar-hi, preparada una superestrella, com és l'Aitana, també la Lola Índigo o l'Omar Montes, passaran per aquí. I abans, mira, si parlem de superestrella, arriba la Lady Gaga, i és una de les seves cançons més mítiques.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: és que no, no deu ser fàcil enamorar-se d'una superestrella, però sí que és cert que estem tots i totes enamorats de la música de l'Aitana, amb què comencem nova hora amb una de les cançons del seu Cuarto Azul en aquesta tarda de dimarts. Moltes hores amb la selectivitat, amb els exàmens i amb el col·lapse de bona part de Catalunya amb l'arribada del Papa. Si t'enganxo a la carretera amb el cotxe tranquil·leta o tranquil·leta i amb la música de fons dels 40, gràcies per estar-hi i per escoltar cançons com, per exemple, la Taylor Swift, que arriba en res amb el seu The Fate of Ophelia. També la recepta del doctor d'aquest estiu que ens proposen el Ryan Castro amb Capo i Gangsta. La Villa també passarem cap allà quan ja estem acostant-nos a l'època de l'estiu de forma oficial i tenim unes ganes enormes de que arribi. O jo almenys, i suposo que tu també. O també sortiran els ullals, perquè arribarà el Dràcula de Tame Impala amb Jenny. També una cançó que no para de pujar per la llista dels 40 i ja la trobes a punt d'entrar al podi de la llista. I de fet hem començat nova hora amb l'Aitana, que vam conèixer a Operación Triunfo. Ella va ser la segona d'aquella edició, però recordes qui va ser la primera expulsada?
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Una que pot demostrar que a vegades es guanya i a vegades no passa res per sortir la primera a un concurs. Lola Índigo, que arriba ara amb Lucha Raca, són candidats entre la llista dels 40 amb això que es diu el bachatón de la L.

0: però m'imagino que aquesta cançó de l'Adele potser parla de la ràdio, quan diu Hello from the other side. Hola des de l'altre costat d'aquí de la ràdio, escoltant on siguis la ràdio musical líder. I ara que estem a un quart de sis, arriba una cançó que parla de l'art de, per exemple, trobar-te alguna persona, aquella persona que al final has compartit molts anys i que potser ara estàs en parella, saber que potser et vas trobar en aquell lloc, en aquell instant i en aquell moment vital també adequat, que això a vegades, doncs mira, és una mica d'atzar, però que acaba passant. I és que, en definitiva, això és l'art de coincidir. Així ho diu el Roger Pedrós amb aquesta cançó que arriba aquí als 40.
1: Als 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Moltes vegades cantant-li el desamor, però sempre amb aquesta forma que ens fa ballar. També tocant una mica la bachata al Manuel Turizo. És el seu Por un pendejo, no se llora. Salut, mi reina, qui no explora. Sempre intentem estar de bon rotllo amb èxits com aquests.
1: El som és nou, els 40.
0: I és que ara arriben els Tame Impala, també amb Jenny, aquest remix que també està ressant i que no para de pujar setmana rere setmana per la llista dels 40, de fet. El passat dissabte, la darrera actualització que vam fer amb el Toni Aguilar, que a més vam actualitzar des d'aquest mateix estudi, des de Barcelona, va seguir pujant per acostar-se una mica més al podi de la llista, perquè aquesta setmana s'ha quedat a la quarta posició de la llista. I també et pregunto, quina cançó creus que no vol faltar en aquesta tarda? Fes molt fàcil, digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40.

0: Sempre portant molt bon rotllo a les seves cançons, els Efecto Pasillo des de les Canàries, amb el seu pan i mantequilla. Mira, un berenar perfecte per l'hora que és, també ara que estem a 4 minuts, que siguin les 5:40. Per tant, aquí, berenar i música. Planazo, per també l'arribada del pare Papa de Roma, que arriba també d'aquí poquet, que ja està per Barcelona, de fet, però que en res comença també la vigília d'aquesta tarda. I ara per aquí una que va estar amb nosaltres el passat diumenge a Cornellà, els 40 Pop Cornellà, i va ser, de fet, la carregada de tancar la festa. Et parlo de la Ruslana, que ho va petar molt fort, i mira que venia una mica malalta, però és que ho va donar tot i va ser impressionant quan ens va portar cançons com aquesta que arriba. Les guapes no morimos de verdad.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I ja es confirma això, que les guapes no moren mai, perquè així va estar aguantant i portant-nos un recital amb cançons com aquesta que ho van petar molt fort.

0: sí, ara vigileu amb l'estiu, la pujada de temperatures, els bombons perquè es desfan. Així ho diuen també aquest blackout, la Emilia Latini i la Nicki Nicole, com ha canviat el cuento, des que van fer aquesta cançó a actualment, que han tingut una sèrie de desavenences de forma amistat i que no es porten d'allò més bé, la Tini amb la Emilia. Amb això t'acostem al punt de les 6 de la tarda. Ha sigut un plaer acompanyar-te en aquest dia especial també de selectivitat, de l'arribador del Papa i, òbviament, de música, que això és sempre 365 dies l'any. Aquí tens tots els èxits a la ràdio musical líder. Jo sóc l'Uri Mora, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda i qualsevol cosa, i ho saps que pots connectar amb nosaltres al nostre Instagram, que és @els40, també @uri_mora. El Papa feia molt que no venia, i saps qui també fa molt que no ve? Aquesta amb qui m'acomiado. Rihanna, ja toca, no, que tornis?
1: Els 40... Uri Mora.
0: Us deixo amb el Sir Rude Boy i també us deixo amb el Karin Herrero. Que vagi molt bé, bon dimarts, i si estàs a la selectivitat, molts ànims també per demà i dijous. Adeu!

0: Els que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Ah!

gràcies a les teves votacions, l'has clavat al lideratge indiscutible de Del 40 al 1, la fusió entre Quevedo i també Elvis Crespo, amb el seu La Graciosa Number 1, indiscutible, com em deia, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori. De fet, repeteix respecte a la setmana anterior. Estava dia 9 de juny del 26, adreçades a l'Adrià Ortega, sobrepassem el punt de les 8 en 5 minuts. I et parla des d'ara i fins a les 10, amb ritmes de Luis Capaldi, també Lola Índigo i Luxo, RK amb el Bachatón de la L, una de les novetats que aterra també aquí als 40, especialment arribarà Relsby o Katy Perry. Les tenim totes.

cançó es diu On aniràs i la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, al programa de les novetats en català els diumenges a les 6 de la tarda, amb ritmes com aquesta que es diu On aniràs, així, dura, en directe des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis en aquest 9 de juny, si estàs a Girona, Lleida, Tarragona, des de Barcelona, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Posa't còmode perquè arriba la més nova de... La nostra estimada Lola Índigo i Lucho RK. Es diu El Bachatón de la L, una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista d'èxits. Escolta.

0: la cançó de Juan Manuel Bramontes, amb el seu Ayer la vi, protagonista dins el top 10, número 9, actual de del 40 a l'1. Què tal, com vas? Al cotxe, a la feina, al gym, en una botiga que m'estàs sintonitzant i escoltant així mentre estàs comprant? Què et sembla? Sí? Arriba. Ara mateix, Dràcula és una de les nostres importants de la setmana.
1: Els números 1 del pop, pop. Els 40.

0: vibrar a la gira de Lux Tour, la gira de Rosalía, on els 40 vam ser l'emissora oficial amb aquesta cançó i totes les del seu repertori. És el La Perla, protagonista dins la nostra fórmula, la mateixa número 10 actual d'Adel 41, aquesta cançó de Rosalía, i que arriba és Walls i Dani Fernández. Aquí.
1: Només èxits pop. Els 40.

des de Girona, la Núria ens demanava aquesta cançó superestrella d'Aitana, protagonista per iniciar Nadal Junts. Sobrepassem el punt de les 9 amb la número 6 actual de Del 40 a l'1, que és aquesta, la llista de referència que tu controles amb les votacions, amb un avall, el que faci falta a través de la nostra pàgina web oficial, que és los40.com/del40 a l'1. Atenció perquè tinc, per endavant, l'última de...

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

Adrià, l'altre dia vas posar una cançó que no sé quin artista és, però la cançó es diu Pistoletazo de Salida. Me la podries posar avui, abans de dos quarts? Gràcies. Doncs mira, ja t'avanço ara que és Lola Tudori, ok? Apunta bé, Lola Tudori, és una de les nostres...

0: dos, esquerra dreta mentre condueixes, o si estàs al gym, encara el mous més, oi? Si estàs a la feina, per exemple, doncs sembla que es porta millor. En aquest cas, amb Manuel Turizo, amb el seu Per un pendejo no se llora, seguim endavant amb més històries, més música, a més de bachata. Tinc una de les últimes de La La Love You, és el La Mitad de la Mitad. Oh!
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.

0: A veure, Pop a Badalona, fa unes setmanes és Álvaro de Luna amb aquesta cançó que es diu Dime Dónde Estás. Número 13 actual de la llista de referència que la pots votar si vols a través del nostre portal oficial que és los40.com/del40 a l'1. I el proper dissabte el nostre company Toni Aguilar el que farà és el repàs de principi a fi i el reinici a la llista. Per endavant moltíssimes, la primera que arriba és el She Will Be Love, una de les clàssiques de Maroon 5.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

tienes al End of Beginning, protagonista de Bates Dins, la nostra fórmula musical, número 7 actuada del 40 al 1, i que ens acosta a canviar de les 10 amb ritmes de Bombay. Escoltaràs també a Bruno Mars, Maroon 5 o Álvaro de Luna amb el Dime Dónde Estás. Gràcies per ser aquí. T'ha parlat des de les 8, Adrià Ortega, des de qualsevol de les freqüències dels 40 a Catalunya.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.